toqui, a qui toqui, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar. Vet aquí la trista història del nostre amic Don José, que treballava la terra cultivant el seu cafè. Però d'allò que treballava, algú se n'aprofitava, li impagava una misèria que ni per viure donava. Però les coses han canviat, perquè per fi ha trobat algú que ara ja li dona un preu just pel que ha

Vet aquí la trista història del nostre amic Don José, que treballava la terra cultivant el seu cafè. Però d'allò que treballava, algú se n'aprofitava, li impagava una misèria que ni per viure donava. Però les coses han canviat, perquè per fi...

qui toqui treballar, treballar. Qui serà d'on passé? Qui serà? A qui toqui treballar, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar, treballar. Vet aquí la trista història del nostre amic don José, que treballava la terra cultivant el seu cafè, però d'allò que treballava algú se n'aprofitava, li pagava una misèria que ni per viure donava. Però les coses han canviat, perquè per fi ha trobat algú que ara ja li dona un preu just pel que ha sembrat. Don José, don José, ara ja viuràs més bé, per fi ja s'ha fet justícia, canta i balla tu també. Vinga, vinga! Vinga!